0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells perquè des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho deixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poquet de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com bien, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri
1: i cau en el coll.
2: Que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll. Correcte. Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i aquest problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de els possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar es sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
1: Pero es que está fent vostès col·locant-li les dos mans.
2: Efectivament.
1: Davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantindre
2: de
1: rígid, persones, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla, sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment,
1: als sanitaris.
2: Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil. El cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si no, una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. Sí. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assunt. ¿Vale? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. ¿Vale? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda la explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia, com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que, no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
10: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer. Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
11: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

0: Socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
1: Fames de St. Ains, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ojo ara que Rat, ojo ara que Rat recupera la pilota, el balón, Hugo Duro, se va Hugo Duro, va marcar Hugo Duro.
2: ¡Vamos!
3: ¡Con qué clase!
1: ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Hugo Duro! ¡En el minuto de esta primera parte! ¡Una jugada que ha errado ahí David López! ¡No ha controlado, se le ha anat! ¡Ahí estaba atento Hugo Duro! ¡Le ha ganado la partida! ¡Se le ha anat en busca del porter Gazzaniga! ¡Y ha marcado Hugo Duro para avanzarse al Valencia, al marcador! ¡En Girona! ¡El Valencia la que ha tingut! ¡La profitat! ¡Ahí estaba Hugo Duro!
4: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.
5: Cada dia, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
6: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
7: Hola, soy Stole Dimitreski. Escúchame paradas en UFC Media Radio.
1: Venga, anem a veure aquest valor de Jesús Vázquez. ¡Sadik! ¡Al pal! ¡Sadik! No. ¡Gol, gol, gol, gol, gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡El del empate! ¡Sadik! ¡Gol! ¡Sadik acaba de marcar el gol del empate del Valencia! En el minuto 29, Vinicius entra desde la banda izquierda. El primer remate de Sadik, que va al pal, y ahí desde terra fica la cama Sadik, conforme ha pogut, per espentarla, per marcar, per empatar el partit. Sadik Umar, que torna a retrobarse amb el gol en Vallecas. L'empat per al València, 1-1, Sadik.
8: Hola, soy Marina Martí, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
5: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.

0: ¿Y tú, mundo? ¿Qué piensas?
1: Señores, este campo cambiará, porque es ley de vida. Pero hay algunas cosas que no cambiarán jamás. En sus gradas, nuestra gente seguirá dejándose la voz, latiendo por el escudo que llevamos en el pecho. Habrá noches en las que el grito del murciélago se escuchará por toda Europa. Representamos un sentimiento que ha de ser inmortal y que su templo será este estadio. Será pisado por los mejores jugadores de la historia, pero ninguno como los nuestros, que sabrán llevar el peso de la camiseta y sabrán dejarse el alma detrás de cada balón. Porque somos el Valencia y Mestalla es nuestra casa.
2: ¡Eso es!
3: ¡Eso, eso es!
4: Inmortalicemos este momento junto a nuestra casa.
1: Por Mestalla.
5: ¡Por Mestalla!
6: El millor de VCF Media.
7: Hola, soy Rubo. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.
8: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer. Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
9: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: No li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
2: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.

0: van a escuchar una reemisión del Partido del Valencia.
1: Este es l'11 del València que vol continuar guanyant avui així a Mestalla per a continuar allunyant-se la zona de descens en la porteria el de Macedònia. Stole Dimitrievski, defensa per al de Guadalupe, Dimitri Fulquier en banda dreta, parella de centrals. El Sevilla que està en Antamés en cada partit, José Copete, avui acompanyat pel suís Erai Xomert, el substitut de César Tàrrega. La banda esquerra per al canterà, per a Jesús Vázquez, el doble pivot en el centre del camp, per al avui capità del València, el de Denia Pepelu, acompanyat pel suís Filip Urinic. Les bandes per al Sevillà, per a Luis Rioja i per a la cobra Arnau Danjuma, en la davantera l'argentí el vikingo Lucas Beltrán i el golejador d'este València, Hugo Duro. Per part de l'Espanyol de Manolo González, en la porteria el serbi Marco Dimitrovic, defensa per a Rubén Sánchez, Fernando Calero, Leandro Cabrera, el capità, i Carlos Romero, el de Torrent, format en l'Acadèmia de València, centre del camp per a Pol Lozano, Urco González, les bandes per a Jofre Carreras, Ramon Terrats, mitja punta per a Pere Milla, i en la davantera estarà Roberto Fernández. Xiularà el canari Hernández Hernández. És el primer partit que li xiula al València esta temporada. L'any passat, així en Mestalla, va pitar la victòria davant el Girona. Ojalà, pues, continue donant-li sort Hernández Hernández en este partit al València. Ahí se va a guardar ese minut de silenci, con diem per la memòria de Alberto Pla, jugador de la dècada del 50 del València, i per ixa terrible tragèdia ferroviària en Adamuz, en Córdoba. 45 morts. Minut de silenci, així a l'estadi de Mestalla.

0: Club de Fútbol Femenino. ¡Vívelo!
1: El Valencia femení, que després de l'èxit i l'ascens a la Lliga F, el retorn a l'èlit del futbol femení, les jugadores pues, continuen celebrant-ho, però ara ja està el treball en els despatxos. Víctor, ahir va ser protagonista el director del Valencia femení, Carlos Grafiada, que estan celebrant, però ja mirant a lo que serà la pròxima temporada, el retorn a la Lliga F, on van a tornar les jugadores més grans de la Lliga i grans equips, com el Barça, el Real Madrid, l'Atleti de Madrid, i ahí estarà el nostre València, però ara ja buscant aquesta planificació de cara a lo que serà la pròxima temporada.
2: Y por eso hay que prepararse efectivamente de la mejor manera posible. Es una semana de todavía celebración, pero a su vez en los despachos trabajando ya en la planificación, pensando en poder elaborar el mejor equipo posible en lo que va a ser el regreso del Valencia a la Liga F. Sabemos de la importancia de las jugadoras que han militado durante este curso, el tipo de plantilla que se ha hecho para alcanzar el objetivo, pero el cambio de categoría también exigirá algunas modificaciones, algunos cambios, algunas permutas, la incorporación de jugadoras, y en ello se está trabajando, por supuesto, en los despachos, todavía con la sonrisa de oreja a oreja, como no puede ser de otra manera, tras el ascenso, tras el volver al lugar al que nos corresponde, pero desde la dirección del Valencia Club de Fútbol Femenino, trabajando ya en todo lo que tiene que ver con confección de la plantilla de la próxima temporada.
1: Això és el que ens va comentar ahir Carlos Grafia de Nixe, nou projecte del València femení, la Lliga F, per a consolidar-lo en l'èlit del futbol femení.
3: Tornem al puesto que mereixem estar, junta a aquests equips. Jo crec que el València és un altre gran també, i hi ha molt de treball que fer. Si estàvem parlant ara que Primera Federació era una categoria exigent, pues no te vull dir, no? En la Lliga F que estan les millors jugadores del món, que t'enfrontes a d'elles setmanalment, i que és un repte molt gran, no? Perquè si és difícil pujar el primer any que baixes, pues mantindre's, ho hem vist, no? Enguany en la Lama, que no ha pogut fer-ho, i el Dux, que es va salvar també in extremis, pues és molt complicat també, no? Entonces, pues és un repte. Jo crec que, com hem comentat abans, el pujades també serà molt important en este repte, i esperem pues poder estar a l'altura.
1: El treball ara en els despatxos de Carlos Grafiada, el director del València femení, per a confeccionar una plantilla que, si ja l'any passat, recordem, se va tindre que reconstruir l'equip per adaptar-se a lo que era una nova categoria, ara passa per reforçar-se, perquè evidentment és un salt important, però, bueno, en això està ja la direcció esportiva de València femení.
2: Sí, cada categoria tiene su dificultat, sus complejidades, però a partir d'ahí, una vez logras el ascenso, el objetivo del València es, por supuesto, mantenerse de nuevo en el lugar que le corresponde durante mucho tiempo. Y por ahí pasa el trabajo de planificación, la toma de decisiones, que iremos comunicando conforme el València vaya informando y vaya confirmando pasos que se tienen que dar, pero dentro de lo que es esta dulce resaca en la que todavía estamos, desde luego el grupo está manos a la obra, pensando en esa confección de plantel bajo las órdenes de Miquel Crespo, que supondrá un momento a lo largo de este verano de toma de decisiones que acarrearán consecuencias en cuanto a saber el tipo de equipo que tendremos de cara al siguiente curso, donde, como es normal y se puede observar temporada tras temporada, aumente y mucho el nivel. Yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos este mismo curso, donde los filiales de los equipos importantes con los que ahora va a competir el Valencia tienen jugadoras que están llamadas a ocupar puestos en esos primeros equipos y que tienen un nivel muy alto, por lo que toca ahora mismo trabajar, confeccionar la mejor plantilla posible, otorgarle las mejores armas a Miquel Crespo, y que a partir de ahí vayamos informando de las diferentes caras nuevas que se sumarán a la disciplina blanquinegra.
1: Treball en els despatxos per a València femení, que ja diem, pues estos dies també les jugadores estan celebrant ixe ascens merescut, treballat, però merescut, a la Lliga F. Y bueno, i volem recordar lo que les promeses que van fer les jugadores del València femení si aconseguien l'ascens, com així ha sigut, a la Lliga F.
4: ¿Qué haríais si conseguimos el ascenso a Liga F?
5: Yo llamar a mis padres e invitar a todo el equipo para Andorra.
6: Yo creo que llamaría también a mi familia, lo celebraría con ella y me iría de fiesta con todas las del equipo, que nunca salgo.
7: Pues yo llevo diciéndole a todo el equipo que me voy a poner pelo rosa.
4: ¿Qué harías si ascendemos a Liga F?
8: ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay!
9: Celebrarlo con mis compañeras y no dormir.
10: No sé, llorar, no sé.
4: ¿Y qué más?
10: Reír, no sé, no me hagas esta pregunta, es que esta pregunta me pone nerviosa, me pone tensa.
4: Vale, Leire, ¿qué harías si ascendemos a Liga F?
11: Me pongo pelirroja.
4: Jurado, ¿eh?
11: Jurado, jurado.
12: Nos vamos a tintar el pelo con la señora. Azul, amarillo y rojo.
4: ¿Pero el pelo entero?
12: No, no.
11: Un mechón, un mechón.
4: Jurado, ¿eh?
12: Venga.
10: Un, dos, tres, ¡Valencia!
1: Les promeses de los jugadores del Valencia femení, ¿les han cumplido o no, señor María?
2: Habrá que estar pendientes estos días, sobre todo las que tienen que ver con la apariencia física, con el cabello. Ahí más de una igual ahora se lo está pensando mejor. Veíamos a Naza con el hecho de cambiar el color del pelo, también a alguna de las capitanas, como es el caso de Pauleta, de reflejar los colores de la señera. Bueno, iremos dando, me decía, cuenta para saber si cumplen o no una plantilla, que por cierto, ayer se fue de comida, final de temporada, para celebrar todas juntas lo que ha sido el ascenso a la Liga F, y que, bueno, a lo largo de estos días van a poner ya el punto y final a lo que ha sido un curso donde, recordemos, el Valencia ha cumplido su objetivo, pero un objetivo que no era ni mucho menos sencillo, teniendo en cuenta la dificultad de, al final, volver a recuperar la categoría tan solo una temporada después con los cambios tan drásticos que se produjeron en la plantilla.
1: Bueno, pues el Valencia femení de celebracions i ja diem, mirant ja i planificant també l'equip de cara la pròxima temporada, a medida que vagin produint-se pues, notícies, que també les n'hi hauran en el Valencia femení, pues les contarem, així en l'informatiu del Valencia durant este mes de juny, perquè la Lliga... La Liga F comienza a mestar, ¿no?
2: Sí, efectivamente. De hecho, conoceremos ese próximo 30 de junio el calendario, pero primero empieza el fútbol masculino y luego ya a partir del mes de septiembre comienza el fútbol femenino y esa Liga F donde están de regreso las nuestras.
1: Y volem acabar este informatiu del València amb una historia molt curiosa. Una aficionada japonesa que, bueno, s'ha recorregut més de 10.000 quilòmetres per a vindre a Mestalla i per a conèixer al seu ídol, a José Luis Gallá.
2: Sí, efectivamente, estamos hablando de una seguidora del Valencia Club de Fútbol, de origen nipón, japonesa, Ayaka, que es valencianista desde que estuvo aquí en nuestra ciudad con motivo de sus estudios. Se enamoró del Valencia Club de Fútbol y después de 7 años ha tenido la oportunidad de regresar al Camp de Mestalla para ver jugar al Valencia y además para conocer al capitán de nuestra entidad. Una aficionada que, por cierto, pertenece a la peña valencianista de Japón, así que estuvo presente en ese partido frente al Fútbol Club Barcelona.
1: Pues amb esta historia de sentiment valencianista japonés acabem este informatiu del València d'este dimecres 3 de juny.
13: Estaba estudiando español en la universidad en Japón. Yo quiero aprender más español, entonces vino aquí para estudiar y a mí me encanta el fútbol. Vivía en Valencia, entonces quiero elegir un equipo de la liga, entonces el Valencia es este. Es maravilloso, a mí me encanta el Valencia, entonces como no puedo decir más que qué bien y el Gaia. Yo tengo camiseta, entonces yo quiero hacer firmos a él. cuando vivía aquí muchas veces, pero esta vez es como hace 7 años o algo así, porque hay coronavirus y no puedo mover desde Japón. En la peña de Japón hay 80 personas. Estoy muy feliz que estoy aquí y es primera vez que venir como la tierra del campo. Está muy cerca y es muy emocionante. ¡Amén! ¡Yeah! ¡Amén, Valencia!
14: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
15: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partits en VCF Radio.
14: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
16: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
16: Sí, ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim, hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten, i entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Vosaltres, des dels serveis metges, pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
16: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
17: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
16: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona tant en forma oral com en forma subcutània o inclús algunes intramusculars provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bacteria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als 2 dies ha tingut una grip de por.
16: A veure, sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes estableix quines són les epes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra, o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos, i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
17: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
16: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els psicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
17: Hola, soy Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
16: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
18: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
16: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
16: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules, que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
19: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
16: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc sí que no es que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Pot, tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: Y la última pregunta.
19: ¿Cuándo me tengo que vacunar de la gripe?
16: Sí, la conselleria ha començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc ha estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir de esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament. I es recomana que tota gent grup de risc, inclús la gent que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
16: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
16: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
16: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
16: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
16: Vale, a tu.
20: Hola, soc Vicent Abril, escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.
21: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas. Nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas. El dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión, es eterno nuestro amor.
22: Un sentimiento eterno. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
23: Javi Guerra, l'Itàlia, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
22: T'informem cada dia amb rigor.
24: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
22: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
25: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
22: Sense oblidar-nos del Mestalla.
26: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
22: Ni del femení.
2: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
22: Ni de la academia.
1: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
22: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
0: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del València Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: I aixòs bons consells, avui ens apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
1: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
0: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpiguen esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aquestes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
1: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
0: Parlem de tot este treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en este cas.
1: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
0: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
1: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
0: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
1: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, la mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. Fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual Quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
0: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
1: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
0: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
1: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
0: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Jo crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació i aquestes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
1: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
0: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, jo, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que fa, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i de més, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
1: Per favor, no?
2: El millor de VCF Media.
3: Estaba en una época importante de mi carrera, después de jugar en segunda, subir a primera, no jugar, volver a segunda y luego volver a ascender con el Málaga primera y siendo importante. Siempre en mi cabeza estaba la posibilidad de jugar en primera división. Y bueno, y creo que hice dos años muy buenos y medios en Málaga, conseguí ser internacional y, bueno, y el Valencia en ese momento era quizá de los, con Barça y Madrid en esa época, de los tres mejores equipos de España, indudablemente, posiblemente de los cinco mejores de Europa, ¿no? Y bueno, y debido a eso se pusieron en contacto con mi agente en esa época y luego conmigo y bueno. Para mí era un orgullo como valenciano, siendo de Alicante, poder venir aquí, estar cerca de tu familia después de tanto tiempo, casi 7 años ya estando fuera de casa. Y bueno, fue un orgullo, el primero el interés y luego el poder venir a un club que venía de jugar dos finales de Champions, poder jugar en un club grande de la Liga, poder jugar Champions League, pues era maravilloso. Sí que es verdad que fue un momento donde el club estaba muy convulso por la pérdida de las dos finales y porque evidentemente la marcha de Gaizka a la Lazio era muy importante o era un vacío muy importante. Yo si algo estoy orgulloso es que la primera pregunta fue si venía a sustituir a Mendieta y yo le dije que no, que venía a ser Rufete y creo que la historia lo confirmó, ¿no? Y como profesional eso es muy importante para un jugador de fútbol, ¿no? Yo siempre intenté como futbolista dar el máximo, lo he hecho en todos los equipos donde he estado y en el Valencia sí que es verdad que la primera liga creo que fue una sorpresa mi rendimiento, la cantidad de goles que metí, sobre todo yo creo que el momento importante que todo el mundo recuerda dentro de esta historia de estos 100 años, que es el partido de Montjuïc, ¿no? Es decir, no es fácil formar parte de la historia de un club. Por lo tanto, es mucho más difícil formar parte de trocitos importantes dentro de esa historia, ¿no? Entonces yo, insisto, yo soy un privilegiado de formar parte de este club, de esos 100 años de historia y esos trocitos que uno ha podido conseguir para el club, ¿no? Para mí es orgullo, es decir, y ponemos un ejemplo donde más lo puede reflejar como profesional siempre es un campo de fútbol, pero eso acaba. Es decir, el profesional de un campo de fútbol acaba y vienen otros que pueden generar, dan continuidad a la historia y pueden generar otra historia dentro de esa historia. Para mí, personalmente, lo más importante es ver que mis hijos, cuando vamos por Valencia o por cualquier otro sitio, pero sobre todo por Valencia, la gente se para a saludarte, a hacer una foto y a decir que bueno, que están orgullosos de esa historia y de lo que hicimos, ¿no? Yo creo que para mí lo más bonito, como futbolista ya me lo dieron, y ahora como persona, evidentemente, que la gente siga recordándote y que ahora, por ejemplo, ves tus hijos que te pueden decir, papá, cuánto te quiere la gente o qué cariño tienen por ti, para mí es lo que más orgulloso estoy. Bueno, yo creo que el Valencia, dentro de mi trayectoria, hablo de lo personal, es como la combinación de cuando tienes una trayectoria, un jugador de fútbol tiene una subida, un pico grande y luego una bajada, en donde el profesional lo que intentamos es que va a bajar lo menos posible, ¿no? Yo creo que el pico grande de mi carrera y mi trayectoria ha sido el Valencia por lo que conseguí dar como profesional y lo que conseguí como grupo, como equipo, como club, conseguir al final el fútbol es colectividad, como vestuario, conseguimos tantos títulos que bueno, que sí que es verdad que tener el privilegio de ser el club más importante del mundo en la época 2003-2004, pues bueno, son privilegios que están unidos al club y que el club tiene, ¿no? Jugando con el Valencia me acuerdo sobre todo de siempre de los goles, pero me acuerdo del partido de Montjuïc mucho porque es decir, estaba todo perdido. Cuando está todo perdido, bueno, de hecho mis goles son al primer palo, cuando yo tengo que llegar al segundo, son situaciones de futbolista, ¿no? Y eso sí que es importante, ¿no? El planteamiento del entrenador hace muchas cosas y seguro que muy bien, pero a veces el futbolista tenemos que tomar decisiones propias y eso es lo que hace grande a los futbolistas, ¿no? Y lo otro, cuando volví aquí con el Hércules de Alicante en primera división, bueno, hay un vídeo de 20 segundos donde, o de 30 segundos donde la gente corear tu nombre después de tanto tiempo, todo el estadio en otro, con otro club, y lo que decían, pues bueno, pues es un trocito de estos 100 años que como jugador me siento orgulloso de haberlo vivido cuando estaba y haberlo vivido cuando volví, ¿no? Bueno, yo tengo una grandísima relación con Marchena porque la primera vez que llegó al Valencia y nos vamos de pretemporada fue mi compañero de habitación, ¿no? Y cuando era jugador lo he explicado alguna vez y desde entonces tengo una relación muy buena y bueno, con Vicente luego hicimos una buena relación, con Fabio, yo creo que con todos, con Amadeo, con toda la gente, pero sobre todo con Marchena porque fue el primero con el que compartí mi tiempo y es verdad que tuvimos un crecimiento en el club, quizá yo un poquito antes, porque él era un poquito más joven, pero luego él también tuvo un crecimiento alto y fue muy importante también para el club. También trabajé como manager general del club y entonces ya he sentido Mestalla lo que es estar dentro del campo y estar fuera y bueno, y hay cosas que yo, por ejemplo, cuando estaba fuera como manager general, pues muchas veces siempre llegaba una hora, hora y cuarto antes del campo, me gusta, y hablaba con el aficionado y le preguntaba sus sentimientos, su sensación del partido, de cómo veía el equipo y bueno, al final creo que es compartir y dar el máximo de lo que tenemos en favor de un club que al final es una empresa, sobre todo en el fútbol moderno, pero sobre todo va muy bien cuando no se le olvida el sentimiento, ¿no? Y empieza a ir muy mal cuando el sentimiento se olvida, ¿no? Entonces, yo lo que siempre pienso es que nosotros que hemos estado dentro y luego fuera, tenemos que, y como historia de este club, tenemos que trabajar como empresa, pero siempre tener ese sentimiento, ¿no? El modelo de vida de las personas se va creando conforme a tus experiencias, a tus objetivos y a tus logros, ¿no? Y también a tus fracasos. Yo personalmente siempre es dar el máximo. Lo hice como jugador, lo he hecho después cuando he vuelto al club y yo creo que cuando das el máximo y además las cosas salen bien, pues la gente al final el recuerdo se tiene. Para mí es un orgullo que la gente me quiera. Lo único siempre, quizá no soy tan de estar en los medios como a lo mejor en ocasiones se debe de estar o se necesita estar o incluso otros lo hacen como cualidad mejor que a lo mejor la que pueda tener yo. Pero yo en ese caso me gusta mucho lo de dentro, lo interno, el trabajo y que luego se vea el resultado, ¿no? Por lo tanto, estoy orgulloso de que todo lo que he hecho la gente lo haya recibido de la forma como me traslada el cariño. Quiere decir que entonces lo has hecho bien, ¿no? Volver y llegar al hotel o el trayecto de casa aquí ya venía pensando en lo que hacía de jugador, ¿no? De cómo llegabas a la concentración, te concentrabas, valga la redundancia, para el partido, para competir. Y bueno, y la verdad que ya antes de llegar estaba reviviendo el plan de actuación que tenía como futbolista. Y cuando llegas aquí, pues, bueno, felicidad, nostalgia, orgullo, felicidad porque ves gente que has compartido tanto tiempo, cosas buenas, cosas menos buenas, momentos tan importantes de la historia del club, orgulloso porque formas parte de la historia de un club tan grande como el Valencia Club de Fútbol y cómo lo hicimos, y evidentemente también feliz porque, bueno, al final es un privilegio el poder compartirlo y expresarlo a nuestra gente y evidentemente que quede siempre en el recuerdo, ¿no?
2: El millor de VCF Media.
4: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
5: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
6: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
7: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs, i si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan esta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. Jo farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des de que m'ulga. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
6: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: estranyes. Ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
1: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. Antuem a pres a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
0: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol.
2: VCF Radio, la Academia.
3: Anem allà, en l'actualitat de l'Acadèmia, que també, pues, com tots els equips, el primer equip, pues, també està planificant el que va ser la pròxima temporada, el moviment, les altes, les baixes. Ahir vos contarem la renovació, l'ampliació de contracte de l'entrenador del Mestalla, Òscar Sánchez Vicent Burguete, què tal?
4: Molt bona vesprada, Robi. Això sí que són bones notícies en la renovació d'un tècnic que ho ha fet de categoria, tant en el juvenil la temporada passada com esta, com també en el filial.
3: Ahir parlàvem, a estes hores, amb Òscar Sánchez, que l'objectiu el tenia clar, donar continuïtat a lo que va ser, pues, ixe bon final de temporada del filial valencianista, ara de cara a la pròxima temporada.
5: Sé que hay materia prima porque sé que tenemos jugadores muy buenos, porque la estructura del club es muy grande y no nos queda más que disfrutarla, trabajar e intentar, pues, que ese final de temporada lo extendamos en una temporada completa.
3: Comenzar la temporada, Óscar Sánchez, amb el filial, amb el Mestalla, com va acabar Vicent, pues, l'any passat, on se va salvar l'equip, on va aconseguir 4 victòries els últims 6 partits, i és l'objectiu, i ell parla també de l'ambició que té que tindre el filial de cara a l'any que ve.
4: Correcte, a veure si podem començar la temporada que ve com vam acabar esta, però ja no per resultats, sinó per sensacions, que crec que és el més important. És obvio que el futbol és per a guanyar, però sí que és de veres que veies jugar al València d'Òscar Sánchez, i ja te dic, la veritat que xoc vertical, en defensa forts, en atac, era meteoritos continuos, caigant a l'àrea del rival, ja te dic, una farta de gols en 4 partits que van guanyar, i la imatge del filial que ojalà siga la d'esta temporada en este tram final.
3: Un Mestalla i un filial del València, que ja diem, al igual que el primer equip, pues estemarà en ixe treball de despatxos, la direcció esportiva també, pues, preparant lo que serà la plantilla de cara la pròxima temporada, les altes i les baixes, a medida que vagin produint-se de manera oficial, així les anirem contant. Vicent, bueno, ja n'hi ha una baixa, i és la de Javi Navarro, no?
4: La que ja no coneguem és la baixa de Javi Navarro. Recordem, el capità o el gran capità del València Mestalla va plegar així en cadet A en 15 anys i se marxa el d'Elx en 22 anys. La veritat que és un jugador que ha sigut sempre correcte, tant dins com fora del camp, i vamos, tots els companys i els tècnics li tenen un carinyo espectacular a Javi. Li feren també un passillo en l'últim partit d'entrenament del filial entre ells i el juvenil, així que, com dic, una persona i futbolista vamos, espectacular.
3: Treball, ara, pues, nixos fitxatges, nixos reforços també en el Mestalla i també les renovacions. Avui hem contat la de Dimitrievski en el primer equip, a veure si en els pròxims dies també podem contar bones notícies en quant a renovacions també de jugadors del Mestalla, Vicent.
4: A ver si estos próximos días o las próximas semanas se pueden anunciar, pues bueno, renovaciones que en caso de aplegar al València Mestalla será per donar continuidad a estos proyectos de futbolistas que tenim en paterna, que ens han dut grans èxits en tant etapa.

0: pa juvenil com en anteriors i a veure si podem donar-li continuïtat a aquest filial.
1: Bueno, mentrestant, també tenim internacionals en la acadèmia, Vicent, en la sub-21 de Lituània.
0: Dominika Staukas, jugador de la generació 2008, i per què dic això? Perquè encara que siga Lituània sub-21, Dominika té 18 anys, és a dir, va en 103 anys major que ell, sempre és bona senyal, i bueno, estarà convocat en la selecció de Lituània per participar del 2 al 9 de juny en un training camp i també en la Baltic Cup, on bueno, se medirà a Estònia i Letònia.
1: Altre dels jugadors importants esta temporada en el juvenil divisió d'honor, on ha brillat i molt, i de fet, pues bueno, també té eixe premi. Anar-se'n ara en la sub-21, quan ho estava comentant Vicent, té només 18 anys.
0: 10 anys que du així en paterna, des de Futbol 8, Dominika Staukas, extrem dret, a cama natural esta temporada, una de les peces claus en el juvenil, correcte, però bueno, també ha tingut el premi, a banda d'anar en la seva selecció, de debutar en el València-Mestalla, també en el tram final de temporada.
1: Per cert, parlant d'internacionals de l'acadèmia, crec que n'hi ha que destacar-ho, Vicent, rècord esta temporada d'internacionalitats de jugadors de l'acadèmia.
0: 1, 2, 3, pots comptar aixina, aixina, hasta 30. 30 internacionals entre categories pues, sub-14 i sub-21, des de Liam Videla, Omar, Calomar, en la sub-14 espanyola, recordem el primer any que han tingut aquesta categoria, hasta la sub-21, en Vicent Abril, en la selecció espanyola també. Ja t'he dit, 30 canterans, així en, bueno, canterans i canteranes així en paterna, nou rècord d'una acadèmia que bueno, sempre ha portat, de fet, escoltàvem la setmana passada a David Gordo, seleccionador de l'Espanya sub-21, sempre ha portat gent internacional, però és que ara, també, pues, en el panorama ja no solament d'Espanya, sinó també en altres seleccions, 30 canterans i canteranes han sigut protagonistes.
1: Que això diu del bon treball que se fa així en l'acadèmia, en aquesta formació de jugadors. I a partir de demà anem a estar pendents del Aleví de l'acadèmia, que comença el torneig de la Lliga Futures a Vila-real. Ni més ni menys contra el Barça, Vicent.
0: Contra el Barça, a les 12:30, demà divendres, en ese canvi de format, recordem que no com les últimes edicions, no va ser en la Ceràmica, no va ser en ese estadi del Villarreal, sinó en la ciutat esportiva. I què vol dir això, Robi, Víctor? Pues que torna el format original de la Liga FC Futures, recordem. 4 grups de 5 equips i se classifiquen els 4 primers, és a dir, que més opcions d'estar en aquests octaus de final als que el València, l'equip de Cristian Castells, que recordem ha sigut campió de Lliga, si passa de la fase de grups, pues, bueno, se mediria als rivals del grup D, que serien pues, Elx, Atlètic de Madrid, Villarreal, Osasuna o Sevilla.
1: Recordem, primer partit demà 12:30 davant el Barça i després per la desprada
0: front a l'Oviedo a les 5, front a l'Alavés a les 6 i front al Rayo a les 8. Recordem, per a la gent que el veig des de casa, solament es televisa el primer partit.
1: L'entrenador, deixa a Levi de l'acadèmia, Cristian Castells, ens ha parlat de com afronten ixe torneig de la Lliga Futures cada partit com si fos una final.
2: La veritat que estem jo crec que en la part més bonica i més preciosa de la temporada. Me ve a la memòria des de que començarem en el mes de setembre, a com estem ara a falta d'un mes i poc per acabar la temporada en un torneig tan important com aquest. I he vist una progressió dels xiquets a nivell personal, a nivell com a equip, que està donant els seus efectes a la final de temporada. En arribant a diverses finals de tornejos, en competint per guanyar la Lliga Autonòmica, en este cas en la final de la Copa de la Comunitat Valenciana, que tenim contra el Llevant, i després l'experiència que tinguérem en l'últim Mundial que férem. Les sensacions van ser que contra qualsevol competíem de tu a tu, inclús imposant-nos nosaltres en la nostra identitat. És un moment de que en aquests tornejos has d'anar en la màxima concentració. No hi ha rival fàcil, són tots acadèmies de primera divisió. Qualsevol partit es complica perquè qualsevol equip té jugadors bons i amb una qualitat tècnica molt bona. I crec que ho anem a afrontar com si foren eliminatòries. Jo sempre us ho dic, no hi ha que mirar si hi ha un partit després, hi ha que mirar el partit, i el partit és el que afrontem. El partit que afrontem com si fos una final. El fet de que vinguera una llegenda com Pep Claramunt ha sigut francament increïble, perquè ha sigut una injecció de positivitat en quant també que hi hagi un arraigo de que coneguen a una llegenda com ha sigut ell, una persona que ha sigut internacional i un dels millors jugadors del València, i sobretot que afronten amb valentia aquesta última part de la temporada, que assimilen l'error com a naturalitat. Jo crec que la xarxa que han tingut amb ells els ha donat molta motivació en créixer com a jugadors i persones, i crec que es vindrà molt bé per a final de la temporada.
1: Cristian Castells, l'entrenador de l'Aleví de l'Acadèmia, que demà pues, debuta en ixe torneig de la Lliga Futures a Vila-real davant el Barça a les 12:30. Vicent, demà en l'informatiu anem a estar pues, molt pendents del que faci el nostre Aleví.
0: Al peu del canyó estarem des d'allí, des de Vila-real, per a contar-vos el que fa este Aleví, que recordem, va fer un gran paper en el Mundial de la Lliga FC Futures en el mes de març, i també, aplegant a aquest últim partit, i a banda, pues, també recordar que fa dos anys este Aleví, l'Aleví de Nacho Tarín, pues, va guanyar en Vila-real en 2024 i també en 2003. Entonces, buscarem aquest tercer campionat.
1: Sort per a l'Aleví, i ja dic, demà així en l'informatiu del València donarem compte del que faça en eixe torneig de la Lliga Futures a Vila-real. Demà ampliem, Vicent, però bueno, l'infantil de l'Acadèmia també se pot proclamar este cap de setmana campió de la seva Lliga.
0: Front a l'Hèrcules, que juga el, bueno, l'infantil de Miguel Gandia, i a veure, per a que guanyen, és a dir, per a que perguen, si tenien que donar una catàstrofe absoluta, tenen ara mateix un balanç de més 14 gols front al segon classificat, que és el Vila-real, és a dir, que els nostres tindrien que perdre per 15-0 o més de 14 gols.
1: Bueno, pues ja dic, l'infantil, que també de la nostra acadèmia, que se pot proclamar campió de la Lliga este cap de setmana. Víctor Barea, deixem per a demà el València femení, que ja està mans a l'obra en la planificació de l'equip, tenint clar el que volen per a reforçar l'equip a la Lliga F.
3: Nos lo decía el pasado martes el director del Valencia Club de Fútbol Femenino, Carlos Grafiada, en este mismo estudio, donde ya nos indicaba que estaban manos a la obra con la planificación del regreso a la Lliga F, manteniendo parte del grupo que ha sido capaz de lograr el ascenso, jugadoras con contrato, algunas salidas que se producirán y llegadas de futbolistas con experiencia en la categoría, que conocen el fútbol nacional y que en definitiva vendrán para ser jugadoras que se metan dentro de la dinámica del grupo que dirigirá, por supuesto, Miquel Crespo.
1: El objetivo del Valencia femení es consolidarse en ese retorno a la Lliga F la próxima temporada y hacer un buen equipo. Aniré en contacto también así en el informativo del Valencia. Això ha sigut tot en este dijous, 4 de juny, però demà sí, tornem en la nostra programació habitual, programació d'estiu, de dilluns a divendres, tots els dies així, en l'informatiu del València.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Moments històrics del València.
1: Retrocedemos, en este caso, en el tiempo. Vamos a escuchar un partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid de la temporada 92-93 que resuelve Lugo Penef con un gol. 1-0 vence el conjunto valencianista. Así lo contaba Jordi Carrascosa en Minuto a Minuto de Canal Nou.
2: També li va dir a Lugo Penef que s'alçara després d'esta falta de López a la vora de l'àrea. Uriu va recriminar a Penef el seu comportament teatral. En la seva opinió, però no li ho va dir a ell, sinó a Fernando, el capità del València.
3: Sí, bueno, él me estaba comentando que dejara de tirarse, ¿no? Lo que pasa es que yo lo he comentado que el marcador que tenía también es fuerte y muchas de las entradas que le hacían pues sí que eran falta, ¿no?
2: Lugo Penef y López, dos homes que donen la cara en totes i cada una de les seues intervencions. Observaran l'estil del defensa central marcador de l'Atleti de Madrid i com sap jugar amb el colze. Però la realitat és que en el partit d'ahir ningú es queda curt a l'hora de repartir.
4: Sí, han sigut dur ells i molts altres, no? Nosaltres tampoc s'han quedat darrere i quan ha hagut entrar dur, pues s'ha entrat dur perquè pense que avui era un partit per això, no? Ells s'ha ajudat moltíssim i nosaltres també.
2: I finalment, la jugada d'artesania de cada cap de setmana va concloure este dissabte en gol. Fernando Eloy, Eloy Fernando i Penef de tacó. El búlgar va marcar el gol de la victòria i en porta 18. Un gol per a llevar-se el sombrero.
5: Un remate sensacional y espectacular de tacón. Es muy difícil y le ha salido perfecto y creo que el gol ha sido precioso.
6: ¡Valencia! ¡Valencia!
2: Un gol precioso de veres que tornem a veure repetit. Lugo li va pegar de tacó possiblement perquè no podia rematar d'una altra manera. Observaran com el búlgar també sap jugar amb el colze. El primer i únic gol va arribar al minut 14 de partit.
7: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
0: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
8: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: VCF Radio, la Academia.
1: Anem allà, en l'actualitat de l'Acadèmia, que també, pues, com tots els equips, el primer equip, pues, també està planificant el que va ser la pròxima temporada, el moviment, les altes, les baixes. Ahir vos contarem la renovació, l'ampliació de contracte de l'entrenador del Mestalla, Òscar Sánchez Vicent Burguete. Què tal?
2: Molt bona vesprada, Robi. Això sí que són bones notícies en la renovació d'un tècnic que ho ha fet de categoria, tant en el juvenil la temporada passada com esta, com també en el filial.
1: Ahir parlàvem, a estes hores, amb Òscar Sánchez, que l'objectiu el tenia clar, donar continuïtat a lo que va ser, pues, ixe bon final de temporada del filial valencianista, ara de cara a la pròxima temporada.
3: Sé que hay materia prima porque sé que tenemos jugadores muy buenos, porque la estructura del club es muy grande y no nos queda más que disfrutarla, trabajar e intentar, pues, que ese final de temporada lo extendamos en una temporada completa.
1: Comenzar la temporada, Óscar Sánchez, amb el filial, amb el Mestalla, com va acabar Vicent, pues, l'any passat, on se va salvar l'equip, on va aconseguir 4 victòries els últims 6 partits, i és l'objectiu, i ell parla també de l'ambició que té que tindre el filial de cara a l'any que ve.
2: Correcte, a veure si podem començar la temporada que ve com vam acabar esta, però ja no per resultats, sinó per sensacions, que crec que és el més important. És obvio que el futbol és per a guanyar, però sí que és de veres que veies jugar al València d'Òscar Sánchez, i ja te dic, la veritat que xoc vertical, en defensa forts, en atac, era meteoritos continuos caigant a l'àrea del rival. Ja te dic, una farta de gols en 4 partits que van guanyar, i la imatge del filial que ojalà siga la d'esta temporada en este tram final.
1: Un Mestalla i un filial del València que, ja diem, al igual que el primer equip, pues, este mara en ixe treball de despatxos, la direcció esportiva també, pues, preparant lo que serà la plantilla de cara la pròxima temporada, les altes i les baixes, a medida que vagin produint-se de manera oficial. Així les anirem contant. Vicent, bueno, ja n'hi ha una baixa, i és la de Javi Navarro, no?
2: La que ja no coneguem és la baixa de Javi Navarro. Recordem, el capità, o el gran capità del València Mestalla, va plegar així en cadet A, en 15 anys, i se marxa el d'Elx en 22 anys. La veritat que és un jugador que ha sigut sempre correcte, tant dins com fora del camp, i, vamos, tots els companys i els tècnics li tenen un carinyo espectacular a Javi. Li feren també un passillo en l'últim partit d'entrenament del filial entre ells i el juvenil, així que, com dic, una persona i futbolista, vamos, espectacular.
1: Treball, ara, pues, nixos fitxatges, nixos reforços també en el Mestalla, i també les renovacions. Avui hem contat la de Dimitrievski en el primer equip, a veure si en els pròxims dies també podem contar bones notícies en quant a renovacions també de jugadors del Mestalla, Vicent.
2: A veure si estos pròxims dies o les pròximes setmanes se poden anunciar, pues, bueno, renovacions que, en cas de aplegar al València Mestalla, serà per donar continuïtat a estos projectes de futbolistes que tenim en paterna, que ens han dut grans èxits en tant etapa juvenil com en anteriors, i a veure si podem donar-li continuïtat a aquest filial.
1: Bueno, mentrestant, també tenim internacionals en la Acadèmia, Vicent, en la sub-21 de Lituània.
2: Dominika Staukas, jugador de la generació 2008, i per què dic això? Perquè encara que siga Lituània sub-21, Dominika té 18 anys, és a dir, va en 103 anys major que ell, sempre és bona senyal, i, bueno, estarà convocat en la selecció de Lituània per participar del 2 al 9 de juny en un training camp, i també en la Baltic Cup, on se medirà a Estònia i Letònia.
1: Altres dels jugadors importants esta temporada en el juvenil divisió d'honor, on ha brillat i molt, i de fet, pues, bueno, també té ixe premi, anar-se'n ara en la sub-21, quan ho estava comentant Vicent, té només 18 anys.
2: 10 anys que du així en paterna, des de Futbol 8, Dominika Staukas, extrem dret, a cama natural esta temporada, una de les peces claus en el juvenil, correcte, però, bueno, també ha tingut el premi, a banda d'anar en la seva selecció, de debutar en el València Mestalla, també en el tram final de temporada.
1: Per cert, parlant d'internacionals de l'Acadèmia, i crec que n'hi ha que destacar-ho, Vicent, rècord esta temporada d'internacionalitats de jugadors de l'Acadèmia.
2: 1, 2, 3, pots comptar aixina, hasta 30. 30 internacionals entre categories, pues, sub-14 i sub-21, des de Liam Videla,

0: Omar Calomar en la sub-14 española, recordem el primer any que han tingut aquesta categoria, hasta la sub-21 en Vicent Abril, en la selecció espanyola també. Ja t'he dit, 30 canterans així en, bueno, canterans i canteranes així en Paterna, nou rècord d'una acadèmia que, bueno, sempre ha portat, de fet, escoltàvem la setmana passada a David Gordo, seleccionador de l'Espanya sub-21, sempre ha portat a gent internacional, però és que ara, també, pues, en el panorama ja no solament d'Espanya, sinó també en altres seleccions, 30 canterans i canteranes han sigut protagonistes.
1: Que això diu del bon treball que se faci en l'acadèmia, en eixa formació de jugadors. I a partir de demà anem a estar pendents del Aleví de l'acadèmia, que comença el torneig de la Lliga Futures a Vila-real. Ni més ni menys que contra el Barça, Vicent.
0: Contra el Barça, a les 12:30, demà divendres, en ese canvi de format, recordem que no com les últimes edicions, no va ser en la Ceràmica, no va ser en ese estadi del Vila-real, sinó en la Ciutat Esportiva. I què vol dir això, Robi, Víctor? Pues que torna el format original de la Liga FC Futures, recordem. 4 grups de 5 equips i se classifiquen els 4 primers, és a dir, que més opcions d'estar en aquests octaus de final als que el València, l'equip de Cristian Castells, que recordem ha sigut campió de Lliga, si passa de la fase de grups, pues bueno, se mediria als rivals del grup D, que serien pues Elx, Atlètic de Madrid, Villarreal, Osasuna o Sevilla.
1: Recordem, primer partit demà 12:30 davant el Barça i després per la desprada
0: front a l'Oviedo a les 5, front a l'Alavés a les 6 i front al Rayo a les 8. Recordem, per a la gent que el veig des de casa, solament es televisa el primer partit.
1: L'entrenador d'eixe Aleví de l'acadèmia, Cristian Castells, ens ha parlat de com afronten eixe torneig de la Lliga Futures cada partit com si fos una final.
2: La veritat que estem en, jo crec que en la part més bonica i més preciosa de la temporada. Me ve a la memòria des de que començarem en el mes de setembre, a com estem ara a falta d'un mes i poc per acabar la temporada en un torneig tan important com aquest. I he vist una progressió dels xiquets a nivell personal, a nivell com a equip, que està donant els seus efectes a la final de temporada. En arribant a diverses finals de tornejos, en competint per guanyar la Lliga Autonòmica, en este cas en la final de la Copa de la Comunitat Valenciana, que tenim contra el Llevant, i després l'experiència que tinguérem en l'últim Mundial que farem. Les sensacions van ser que contra qualsevol competíem de tu a tu, inclús imposant-nos nosaltres en la nostra identitat. És un moment de que en aquests tornejos has d'anar en la màxima concentració. No hi ha rival fàcil, són tots acadèmies de primera divisió. Qualsevol partit es complica perquè qualsevol equip té jugadors bons i amb una qualitat tècnica molt bona. I crec que ho anem a afrontar com si foren eliminatòries. Jo sempre us ho dic, no hi ha que mirar si hi ha un partit després, hi ha que mirar el partit, i el partit és el que afrontem. El partit que afrontem com si fora una final. El fet de que vinguera una llegenda com Pep Claramunt ha sigut francament increïble, perquè ha sigut una injecció de positivitat en quant també que hi ha un arraigo de que coneguen a una llegenda com ha sigut ell, una persona que ha sigut internacional i un dels millors jugadors del València, i sobretot que afronten amb valentia aquesta última part de la temporada, que assimilen l'error com a naturalitat. Jo crec que la xarxa que han tingut amb ells els ha donat molta motivació en créixer com a jugadors i persones, i crec que es vindrà molt bé per a final de la temporada.
1: Cristian Castells, l'entrenador de l'Aleví de l'acadèmia, que demà pues, debuta en eixe torneig de la Lliga Futures a Vila-real davant el Barça a les 12:30. Vicent, demà en l'informatiu anem a estar pues, molt pendents del que fa el nostre Aleví.
0: Al peu del canyó estarem des d'allí, des de Vila-real, per a contar-vos el que fa este Aleví, que recordem, va fer un gran paper en el Mundial de la Liga FC Futures en el mes de març, i també, aplegant a aquest últim partit, i a banda, pues també recordar que fa 2 anys este Aleví, l'Aleví de Nacho Tarín, pues va guanyar en Vila-real en 2024 i també en 2003. Entonces buscarem aquest tercer campionat.
1: Sort per a l'Aleví, i ja dic, demà així en l'informatiu del València donarem compte del que faça en aquest torneig de la Lliga Futures a Vila-real. Demà ampliem, Vicent, però bueno, el infantil de l'Acadèmia també se pot proclamar este cap de setmana campió de la seva lliga.
0: Front a l'Hèrcules, que juga el, bueno, el infantil de Miguel Gandia, i a veure, per a que guanyen, és a dir, per a que perguen, si tenen que donar una catàstrofe absoluta, tenen ara mateix un balanç de més 14 gols front al segon classificat, que és el Villarreal, és a dir, que els nostres tindrien que perdre per 15-0 o més de 14 gols.
1: Bueno, pues ja dic, l'infantil, que també de la nostra acadèmia, que se pot proclamar campió de la Lliga este cap de setmana. Víctor Barea, i sempre demà el València femení, que ja està mans a l'obra en la planificació de l'equip, tenim clar el que volen per a reforçar l'equip a la Lliga F.
3: Nos lo decía el pasado martes el director del Valencia Club de Fútbol Femenino, Carlos Grafiada, en este mismo estudio, donde ya nos indicaba que estaban manos a la obra con la planificación del regreso a la Lliga F, manteniendo parte del grupo que ha sido capaz de lograr el ascenso, jugadoras con contrato, algunas salidas que se producirán y llegadas de futbolistas con experiencia en la categoría, que conocen el fútbol nacional y que en definitiva vendrán para ser jugadoras que se metan dentro de la dinámica del grupo que dirigirá, por supuesto, Miquel Crespo.
1: L'objectiu del València femení és consolidar-se en ese retorn a la Lliga F la pròxima temporada i fer un bon equip. Aniré en contacte també així en l'informatiu del València. Això ha sigut tot en este dijous, 4 de juny, però demà sí, tornem en la nostra programació habitual, programació d'estiu, de dilluns a divendres, tots els dies així, en l'informatiu del València.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este es l'11 del València que vol continuar guanyant avui així a Mestalla per a continuar allunyant-se la zona de descens en la porteria de Macedònia. Stole Dimitrievski, defensa per al de Guadalupe, Dimitri Fulquier en banda dreta, parella de centrals. El Sevilla que està anant més en cada partit, José Copete, avui acompanyat pel suís Erai Xomert, el substitut de César Tàrrega. La banda esquerra per al canterà, per a Jesús Vázquez, el doble pivot en el centre del camp per al Wii, capità del València, el de Denia Pepelu, acompanyat pel suís Filip Urinich. Les bandes per al Sevilla, per a Luis Rioja i per a la cobra Arnau Danjuma. En la davantera l'argentí, el vikingo Lucas Beltrán, i el golejador d'este València, Hugo Duro. Per part de l'Espanyol de Manolo González, en la porteria el serbi Marco Dimitrovic, defensa per a Rubén Sánchez, Fernando Calero, Leandro Cabrera el capità i Carlos Romero, el de Torrent, format en l'Acadèmia del València, centre el camp per a Pol Lozano, Urco González, les bandes per a Jofre Carreras, Ramon Terrats, mitja punta per a Pere Milla i en la davantera estarà Roberto Fernández. Xiularà el canari Hernández Hernández. És el primer partit que li xiula al València esta temporada. L'any passat, així en Mestalla, va pitar la victòria davant el Girona. Ojalà, pues, continue donant-li sort Hernández Hernández en este partit al València. Ahí se va a guardar ese minut de silenci, con diem per la memòria de Alberto Pla, jugador de la dècada del 50 del València, i per ixa terrible tragèdia ferroviària en Adamuz, en Córdoba, 45 morts. Minut de silenci, així a l'estadi de Mestalla.

0: Y ya te dije, la verdad que choc vertical, en defensa forts, en atac era meteoritos continuos, caigant a l'àrea del rival. Ja t'he dit, una farta de gols en quatre partits que van guanyar, i la imatge del filial que ojalà siga la d'esta temporada en este tram final.
1: Un Mestalla i un filial del València, que ja diem, al igual que el primer equip, pues estemarà en ixe treball de despatxos. La direcció esportiva també pues preparant lo que serà la plantilla de cara a la pròxima temporada, les altes i les baixes, a mesura que vagin produint-se de manera oficial. Así les anirem contant, Vicent. Bueno, ja n'hi ha una baixa, i és la de Javi Navarro, ¿no?
0: La que ja no coneguem és la baixa de Javi Navarro. Recordem, el capità, o el gran capità del València Mestalla, va plegar així en cadet A en 15 anys i se marxa el d'Elx en 22 anys. La veritat que és un jugador que ha sigut sempre correcte, tant dins com fora del camp, i vamos, tots els companys i els tècnics li tenen un carinyo espectacular a Javi. Li feren també un passillo en l'últim partit d'entrenament del filial entre ells i el juvenil, així que, com dic, una persona i futbolista vamos, espectacular.
1: Treball, ara, pues, en ixos fitxatges, ixos reforços també en el Mestalla, i també les renovacions. Avui hem contat la de Dimitrievski en el primer equip, a veure si en els pròxims dies també podem contar bones notícies en quant a renovacions també de jugadors del Mestalla, Vicent.
0: A veure si estos pròxims dies o les pròximes setmanes se poden anunciar, pues bueno, renovacions que en cas de aplegar al València Mestalla serà per donar continuïtat a estos projectes de futbolistes que tenim en paterna, que ens han dut grans èxits en tant etapa juvenil com en anteriors, i a veure si podem donar-li continuïtat en ese filial.
1: Bueno, mentrestant, també tenim internacionals en la acadèmia, Vicent, en la sub-21 de Lituània.
0: Dominika Staukas, jugador de la generació 2008, i per què dic això? Perquè encara que siga Lituània sub-21, Dominika té 18 anys, és a dir, va en 103 anys major que ell, sempre és bona senyal, i bueno, estarà convocat en la selecció de Lituània per participar del 2 al 9 de juny en un training camp, i també en la Baltic Cup, on bueno, se medirà a Estònia i Letònia.
1: Altre dels jugadors importants esta temporada en el juvenil divisió d'honor, on ha brillat i molt, i de fet, pues bueno, també té ixe premi. Anar-se'n ara en la sub-21, quan ho estava comentant Vicent, té només 18 anys.
0: 10 anys que du així en paterna, des de Futbol 8, Dominika Staukas, extrem dret, a cama natural esta temporada, una de les peces claus en el juvenil, correcte, però bueno, també ha tingut el premi, a banda d'anar en la seva selecció, de debutar en el València Mestalla, també en el tram final de temporada.
1: Per cert, parlant d'internacionals de l'acadèmia, i crec que n'hi ha que destacar-ho, Vicent, rècord esta temporada d'internacionalitats i jugadors de l'acadèmia.
0: 1, 2, 3, pots comptar aixina, aixina, hasta 30. 30 internacionals entre categories pues, sub-14 i sub-21, des de Liam Videla, Omar, Calomarde, en la sub-14 espanyola, recordem el primer any que han tingut ixa categoria, hasta la sub-21, en Vicent Abril, en la selecció espanyola també. Ja t'he dit, 30 canterans, així en, bueno, canterans i canteranes així en paterna, nou rècord d'una acadèmia que, bueno, sempre ha portat, de fet, escoltàvem la setmana passada a David Gordo, selecció de l'Espanya sub-21, sempre ha portat gent internacional, però és que ara també pues, en el panorama ja no solament d'Espanya, sinó també en altres seleccions, 30 canterans i canteranes han sigut protagonistes.
1: Això diu del bon treball que se fa així en l'acadèmia, en ixa formació de jugadors. I a partir de demà anem a estar pendents del Aleví de l'acadèmia, que comença el torneig de la Lliga Futures a Vila-real. Ni més ni menys contra el Barça, Vicent.
0: Contra el Barça, a les 12:30, demà divendres, en ese canvi de format, recordem que no com les últimes edicions, no va ser en la Ceràmica, no va ser en ese estadi del Villarreal, sinó en la Ciutat Esportiva. I què vol dir això, Robi, Víctor? Pues que torna el format original de la Liga FC Futures, recordem. 4 grups de 5 equips i se classifiquen els 4 primers, és a dir, que més opcions d'estar en aquests octaus de final als que el València, l'equip de Cristian Castells, que recordem ha sigut campió de Lliga, si passa de la fase de grups, pues bueno, se mediria als rivals del grup D, que serien pues, Elx, Atlètic de Madrid, Villarreal, Osasuna o Sevilla.
1: Recordem, primer partit demà 12:30 davant el Barça, i després per la desprada
0: front al Oviedo a les 5, front al Alavés a les 6 i front al Rayo a les 8. Recordem, per a la gent que el veja des de casa,

0: solamente es Televisa el primer partido.
1: El entrenador, dice a Levi de la Academia, Cristian Castells, ens ha parlat de com afronten ixe torneig de la Lliga Futures, cada partit com si fos una final.
2: La veritat que estem en, jo crec que en la part més bonica i més preciosa de la temporada. Me ve a la memòria des de que començarem en el mes de setembre, a com estem ara a falta d'un mes i poc per acabar la temporada en un torneig tan important com aquest. I he vist una progressió dels xiquets a nivell personal, a nivell com a equip, que està donant els seus efectes a la final de temporada. En arribant a diverses finals de tornejos, en competint per guanyar la Lliga Autonòmica, en este cas en la final de la Copa de la Comunitat Valenciana, que tenim contra el Llevant, i després l'experiència que tinguérem en l'últim Mundial que farem. Les sensacions van ser que contra qualsevol competíem de tu a tu, inclús imposant-nos nosaltres en la nostra identitat. És un moment de que en aquests tornejos has d'anar en la màxima concentració. No hi ha rival fàcil, són tots acadèmies de primera divisió. Qualsevol partit es complica perquè qualsevol equip té jugadors bons i amb una qualitat tècnica molt bona. I crec que ho anem a afrontar com si foren eliminatòries. Jo sempre ho dic, no hi ha que mirar si hi ha un partit després, hi ha que mirar el partit, i el partit és el que afrontem. El partit que afrontem com si fos una final. El fet de que vinguera una llegenda com Pep Claramunt ha sigut francament increïble, perquè ha sigut una injecció de positivitat en quant també que hi hagi un arraigo de que coneguen a una llegenda com ha sigut ell, una persona que ha sigut internacional i un dels millors jugadors del València, i sobretot que afronten amb valentia aquesta última part de la temporada, que assimilen l'error com a naturalitat. Jo crec que la xarxa que han tingut amb ells els ha donat molta motivació en créixer com a jugadors i persones, i crec que els vindrà molt bé per a la final de la temporada.
1: Cristian Castells, l'entrenador de l'Alevi de l'Acadèmia, que demà pues, debuta en ixe torneig de la Lliga Futures a Vila-real davant el Barça a les 12:30. Vicent, demà en l'informatiu anem a estar pues, molt pendents del que fa el nostre Alevi.
0: Al peu del canyó estarem des d'allí, des de Vila-real, per a contar-vos el que fa este Alevi, que recordem va fer un gran paper en el Mundial de la Liga FC Futures en el mes de març, i també aplegant a ese últim partit. I a banda, pues també recordar que fa dos anys este Alevi, l'Alevi de Nacho Tarín, pues va guanyar en Vila-real en 2024 i també en 2003. Entonces buscarem ese tercer campionat.
1: Sort per a l'Alevi, i ja dic, demà així l'informatiu del València donarem compte del que faça en ixe torneig de la Lliga Futures a Vila-real. Demà ampliem, Vicent, però bueno, el infantil de l'Acadèmia també se pot proclamar este cap de setmana campió de la seva Lliga.
0: Front a l'Hèrcules, que juga el, bueno, el infantil de Miguel Gandia, i a veure, per a que guanyen, és a dir, per a que perguen, si tenien que donar una catàstrofe absoluta, tenen ara mateix un balanç de més 14 gols front al segon classificat, que és el Vila-real, és a dir, que els nostres tindrien que perdre per 15-0 o més de 14 gols.
1: Bueno, pues ja dic, que l'infantil, que també de la nostra acadèmia, que se pot proclamar campió de la Lliga este cap de setmana. Víctor Barea, deixem per a demà el València femení, que ja està mans a l'obra en la planificació de l'equip, tenint clar el que volen per a reforçar l'equip a la Lliga F.
3: Nos lo decía el pasado martes el director del Valencia Club de Fútbol Femenino, Carlos Grafiada, en este mismo estudio, donde ya nos indicaba que estaban manos a la obra con la planificación del regreso a la Lliga F, manteniendo parte del grupo que ha sido capaz de lograr el ascenso, jugadoras con contrato, algunas salidas que se producirán y llegadas de futbolistas con experiencia en la categoría, que conocen el fútbol nacional y que en definitiva vendrán para ser jugadoras que se metan dentro de la dinámica del grupo que dirigirá, por supuesto, Miquel Crespo.
1: El objetivo del València femení es consolidarse en ese retorno a la Lliga F la próxima temporada y hacer un buen equipo. Aniré en contacto también así en el informativo del València. Això ha sigut tot en este dijous 4 de juny, però demà sí, tornem en la nostra programació habitual, programació d'estiu de dilluns a divendres, tots els dies així, en l'informatiu del València.

0: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
2: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
3: UBCF Media Ràdio, la ràdio del sentiment.

0: Dominika Staukas, jugador de la generació 2008, i per què dic això? Perquè encara que siga Lituània sub-21, Dominika té 18 anys, és a dir, va en 103 anys major que ell, sempre és bona senyal, i bueno, estarà convocat en la selecció de Lituània per participar del 2 al 9 de juny en un training camp i també en la Baltic Cup, on bueno, se medirà a Estònia i Letònia.
1: Altre dels jugadors importants esta temporada en el juvenil divisió d'honor, on ha brillat i molt, i de fet, pues bueno, també té ixe premi. Anar-se'n ara en la sub-21, quan ho estava comentant Vicent, té només 18 anys.
0: 10 anys que du així en paterna, des de Futbol 8, Dominika Staukas, extrem dret, a cama natural esta temporada, una de les peces claus en el juvenil, correcte, però bueno, també ha tingut el premi, a banda d'anar en la seva selecció, de debutar en el València-Mestalla, també en el tram final de temporada.
1: Per cert, parlant d'internacionals de l'acadèmia, i crec que n'hi ha que destacar-ho, Vicent, rècord esta temporada d'internacionalitats de jugadors de l'acadèmia.
0: 1, 2, 3, pots comptar així i així, fins a 30. 30 internacionals entre categories pues, sub-14 i sub-21, des de Liam Videla, Omar, Calomar, de, en la sub-14 espanyola, recordem el primer any que han tingut aquesta categoria, fins a la sub-21, en Vicent Abril, en la selecció espanyola també. Ja t'ho dic, 30 canterans, així en, bueno, canterans i canteranes així en paterna, nou rècord d'una acadèmia que, bueno, sempre ha portat, de fet, escoltàvem la setmana passada a David Gordo, selecció de l'Espanya sub-21, sempre ha portat gent internacional, però és que ara també pues, en el panorama ja no solament d'Espanya, sinó també en altres seleccions, 30 canterans i canteranes han sigut protagonistes.
1: Això diu del bon treball que se fa així en l'acadèmia, en aquesta formació de jugadors. I a partir de demà anem a estar pendents del Aleví de l'acadèmia, que comença el torneig de la Lliga Futures a Vila-real. Ni més ni menys contra el Barça, Vicent.
0: Contra el Barça a les 12:30, demà divendres, en ese canvi de format, recordem que no com les últimes edicions, no va ser en la Ceràmica, no va ser en ese estadi del Villarreal, sinó en la Ciutat Esportiva. I què vol dir això, Robi, Víctor? Pues que torna el format original de la Liga FC Futures, recordem. 4 grups de 5 equips i se classifiquen els 4 primers, és a dir, que més opcions estan en aquests octaus de final als que el València, l'equip de Cristian Castells, que recordem ha sigut campió de Lliga, si passa de la fase de grups, pues bueno, se mediria als rivals del grup D, que serien pues, Elx, Atlètic de Madrid, Villarreal, Osasuna o Sevilla.
1: Recordem, primer partit demà 12:30 davant el Barça i després per la desprada
0: front a l'Oviedo a les 5, front a l'Alavés a les 6 i front al Rayo a les 8. Recordem, per a la gent que el veja des de casa, solament es televisa el primer partit.
1: L'entrenador, deixa a Levi de l'acadèmia, Cristian Castells, ens ha parlat de com afronten ixe torneig de la Lliga Futures cada partit com si fos una final.
2: La veritat que estem en, jo crec que en la part més bonica i més preciosa de la temporada. Me ve a la memòria des de que començarem en el mes de setembre, a com estem ara a falta d'un mes i poc per acabar la temporada en un torneig tan important com aquest. I he vist una progressió dels xiquets a nivell personal, a nivell com a equip, que està donant els seus efectes a la final de temporada. En arribant a diverses finals de tornejos, en competint per guanyar la Lliga Autonòmica, en este cas en la final de la Copa de la Comunitat Valenciana, que tenim contra el Llevant, i després l'experiència que tinguérem en l'últim Mundial que farem. Les sensacions van ser que contra qualsevol competíem de tu a tu, inclús imposant-nos nosaltres en la nostra identitat. És un moment de que en aquests tornejos has d'anar en la màxima concentració. No hi ha rival fàcil, són tots acadèmies de primera divisió. Qualsevol partit es complica perquè qualsevol equip té jugadors bons i amb una qualitat tècnica molt bona. I crec que ho anem a afrontar com si foren eliminatòries. Jo sempre ho dic, no hi ha que mirar si hi ha un partit després, hi ha que mirar el partit, i el partit és el que afrontem. El partit que afrontem com si fos una final. El fet de que vinguera una llegenda com Pep Claramunt ha sigut francament increïble, perquè ha sigut una injecció de positivitat en quant també que hi hagi un arraigo de que coneguen a una llegenda com ha sigut ell, una persona que ha sigut internacional i un dels millors jugadors del València, i sobretot que afronten amb valentia aquesta última part de la

0: temporada. Que assimilen l'error com a naturalitat. Jo crec que la xarxa que han tingut amb ells els ha donat molta motivació en créixer com a jugadors i persones, i crec que es vindrà molt bé per a final de la temporada.
1: Cristian Castells, l'entrenador de l'Aleví de l'Acadèmia, que demà pues, debuta en ixe torneig de la Lliga Futures a Vila-real davant el Barça a les 12:30. Vicent, demà en l'informatiu anem a estar pues, molt pendents del que faça el nostre Aleví.
2: Al peu del canyó estarem des d'allí, des de Vila-real, per a contar-vos el que fa este Aleví, que recordem, va fer un gran paper en el Mundial de la Liga FC Futures en el mes de març, i també aplegant a aquest últim partit. I a banda, pues també recordar que fa dos anys este Aleví, l'Aleví de Nacho Tarín, pues va guanyar en Vila-real en 2024 i també en 2003. Entonces buscarem aquest tercer campionat.
1: Sort per a l'Aleví, i ja dic, demà així en l'informatiu del València donarem compte del que faça en eixe torneig de la Lliga Futures a Vila-real. Demà ampliem, Vicent, però bueno, el infantil de l'Acadèmia també se pot proclamar este cap de setmana campió de la seva Lliga.
2: Front a l'Hèrcules, que juga el, bueno, el infantil de Miguel Gandia, i a veure, per a que guanyen, és a dir, per a que perguen, si tenen que donar una catàstrofe absoluta, tenen ara mateix un balanç de més 14 gols front al segon classificat, que és el Vila-real, és a dir, que els nostres tindrien que perdre per 15-0 o més de 14 gols.
1: Bueno, pues ja dic, que l'infantil, que també de la nostra acadèmia, que se pot proclamar campió de la Lliga este cap de setmana. Víctor Barea, i sempre demà el València femení, que ja està mans a l'obra en la planificació de l'equip, tenint clar el que volen per a reforçar l'equip a la Lliga F.
3: Nos lo decía el pasado martes el director del Valencia Club de Fútbol Femenino, Carlos Grafiada, en este mismo estudio, donde ya nos indicaba que estaban manos a la obra con la planificación del regreso a la Lliga F, manteniendo parte del grupo que ha sido capaz de lograr el ascenso, jugadoras con contrato, algunas salidas que se producirán y llegadas de futbolistas con experiencia en la categoría, que conocen el fútbol nacional y que en definitiva vendrán para ser jugadoras que se metan dentro de la dinámica del grupo que dirigirá, por supuesto, Miquel Crespo.
1: L'objectiu del València femení és consolidar-se en ese retorn a la Lliga F la pròxima temporada i fer un bon equip. Aniré en contacte també així en l'informatiu del València. Això ha sigut tot en este dijous 4 de juny, però demà sí, tornem en la nostra programació habitual, programació d'estiu de dilluns a divendres, tots els dies així, en l'informatiu del València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc estipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però bueno, vaya. La veritat és que l'oratge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faldes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim dintre les dents i que això pugui produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat,

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació, com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a baix de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat